0: Aschis de wona dels ein ils tals ka setten la Svizra e jo tjavel final la truppa nos jugadurs de la nazionale Svizra.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale de balapè dalla Damaun alla Saia.